0: Acabem de sentir el quartet de corda Opus 59 número 3, un dels quartets Razumovsky de Ludwig van Beethoven, interpretat per l'Emerson String Quartet.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuem la programació de Catalunya Música sentint ara la fantasia per a piano en do major, opus 17, que Robert Schumann va compondre l'any 1838 en homenatge a Beethoven i que alhora va dedicar a Clara Wieck. Sentim-ne la versió de la pianista Alicia de la Rocha en un enregistrament de l'any 1975.

0: S'acaba aquí la fantasia per a piano en do major, opus 17 de Robert Schumann, que hem sentit en la versió de la pianista Alicia de la Rocha en un enregistrament de l'any 1975.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Continuarem la nostra selecció amb el concert per violoncel i orquestra Opus 22 del compositor nord-americà Samuel Barber. Un concert que ens interpretaran Jan Fogle, violoncel, i l'orquestra de la ràdio de Saarland, dirigida per Thomas Sanderling.

del Camp, de les ruïnes de Roma, de la platja de Sorrento i carrer popular de Nàpols, una part on se cita la melodia Funiculi Funicula. Sentim aquest poema simfònic o fantasia simfònica de Richard Strauss, Aus Italien, en la versió de l'orquestra de la Tonhalle de Zuric, sota la direcció de David Zinman.

Fins aquí la fantasia simfònica Aus Italien d'Itàlia, opus 16, de Richard Strauss. En sentíem la versió de l'orquestra de la Tonhalle de Zuric, sota la direcció de

0: David Zinman.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit, el flautista Emmanuel Paut i el pianista Eric Lesage ens ofereixen la versió per flauta i piano de la sonata per violí i piano en la major de César Franck.

Acabem de sentir la versió per flauta i piano de la sonata per violí i piano en la major de César Franck, en la versió de Manuel Paut, flauta, i el pianista Eric Lesage.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir la romança per a violí i orquestra L'Ascensió de l'Alosa, de Ralph Vaughan Williams. Ens acompanyen Tasmin Little, violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.

0: Música de Raffo and Williams. Era la romança per a violí i orquestra L'Ascensió de l'Alosa. Sentíem Tasman Little, violí, i l'orquestra sinfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

La soprano Barbara Bonney, amb el Concertos Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt, ens interpreta el motet Exultate Jubilate, Kehl 165, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Acabem de sentir el motet Exultate Jubilate, Kehel 165, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per la soprano Barbara Boni i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir la sinfonia número 3 en mi bemoll major, sinfonia heroica, opus 55 de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament que es va fer l'any 1984.

S'acaba aquí la versió que Herbert von Karajan, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, feia l'any 1984 de la Simfonia número 3 en mi bemoll major, Simfonia heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Tot seguit, Rachel Podger, violí barroc, ens ofereix la sonata per violí número 3, número de catàleg 1005, de Johann Sebastian Bach.

0: Rachel Podger, violí barroc, ens oferia la sonata per violí número 3, número de catàleg 1005, de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir el Cant del Destí per cor i orquestra, opus 54 de Johannes Brahms. Els intèrprets són el cor i l'Orquestra Filarmònica de Varsòvia, dirigits per Antoni Witt.

El cor i l'Orquestra Filarmònica de Varsovia, dirigits per Anthony Witt, han interpretat el Cant del Destí per cor i orquestra, opus 54, de Johannes Brahms.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem tot seguit a l'audició del quartet de corda en sol menor, opus 10, que Claude Debussy va compondre l'any 1893. Sentim-ne la versió del quartet Alban Berg.

0: Claude Debussy és l'autor d'aquest quartet de corda en sol menor, opus 10, una obra de l'any 1893 que hem sentit en la versió del quartet Alban Berg.
1: Catalunya Música.
2: La següent obra que us convidem a sentir és la sonata per teclat en mi major Kirkpatrick 162 de Domenico Scarlatti, que interpretarà el pianista Andrea Bacchetti.

0: A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
0: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
2: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
3: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
0: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
4: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per presentar-vos en el sumari, com sempre.
5: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
0: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
6: Sí, com sí, el Capità Rea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
0: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
6: Què, us hi apunteu?

Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

0: El pianista Maurizio Pollini interpretava la polonesa per a piano en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el Concerto Grosso en re major, opus 6, número 7, d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'ensemble 415, amb la violinista Chiara Banchini, direcció.

0: Acabem de sentir el Concerto Grosso en re major opus 6, número 7 d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'Ensemble 415, dirigit per la violinista Chiara Banchini.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La programació de Catalunya Música continua avui amb el tema en variacions per a violí, violoncel i orquestra de corda opus 29 de Miklos Rozsa, que sentirem en un enregistrament del 1963 protagonitzat

0: Acabem de sentir el tema amb variacions per a violí, violoncel i orquestra opus 29 de Miklos Rozsa en aquesta versió protagonitzada per Jascha Heifetz, el violí, i Gregor Piatigorsky, el violoncel, amb acompanyament de l'orquestra de cambra que, juntament amb aquests dos solistes, va enregistrar l'obra de Rozsa l'any 1963.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61, de Francis Poulenc. Els intèrprets seran els pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard amb l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam dirigida per James Conlon.

0: Acabem de sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61 de Francis Poulenc, interpretat pels pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: El concert de Brandenburg número 3 en sol major, catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach, és el que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música, interpretat per Le Concert des Nations, que dirigeix Jordi Savall.

Sentíem el so de Le Concert de Nation, la formació que dirigeix Jordi Savall i que interpretava el concert de Brandenburg número 3 en sol major catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach.

0: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
1: Continuarem amb un dels tangos del compositor argentí Astor Piazzolla, Oblivion, en un arranjament per piano, contrabaix i quartet de corda que ens ofereixen el pianista Joan Sadurní, Pere Martínez, contrabaix, i el quartet Gerió.

0: El pianista Joan Sadurní, Pere Martínez, contrabaix, i el quartet Zarió han interpretat l'arranjament per piano, contrabaix i quartet de corda de José Bragato del tango Oblivion d'Astor Piazzolla.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Música de Manuel de Falla tot seguit a la nostra sintonia, a Catalunya Música, amb l'audició del concert per a piano i cinc instruments que interpreten en aquest enregistrament el pianista Joaquín Achúcarro i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata.

0: Aquesta era la versió del pianista Joaquín Achúcarro amb membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata del concert per a piano i cinc instruments de Manuel de Falla.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la Salve Regina de Tomàs Luis de Victòria, interpretada per l'ensemble Plus Ultra que dirigeix Michael Noon.

0: Acabem de sentir la Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria, interpretada per l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Seguim a la sintonia de Catalunya Música amb una obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu concert per a piano en do sostingut menor, opus 30, que sentirem en la versió de Noriko Ogawa al piano, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Malàsia, que dirigeix Chris Baikals.

0: Era el concert per a piano en do sostingut menor opus 30 de Nikolai Rimsky-Korsakov, el que ara sentíem interpretat per Noriko Ogawa al piano i l'Orquestra Filarmònica de Malàisia, dirigida per Kees Beckels.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
0: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
2: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
3: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
0: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
4: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per

0: presentar-vos en el sumari, com sempre.
1: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
2: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
3: Sigui com sigui, el capità Shrea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
2: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
3: Què, us hi apunteu?

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: El somni d'un dia d'estiu. Una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. Amb Esther Pinart.
2: Bon dia i benvinguts a aquesta hora en què us proposem no pensar en el temps i deixar-vos portar, de la mateixa manera que deixem que ens portin els nostres somnis. Hi ha els somnis que tenim quan dormim, però els somnis també poden ser un desig, una il·lusió, una esperança o simplement aquell moment en què ens deixem portar i, encara que sigui només per una estona, ens allunyem del món que tenim al voltant. I el nostre somni d'avui és aquest nou viatge que us proposem fer a través de la música, amb les emocions i els paisatges que cada peça pugui despertar en nosaltres. Això sí, cal estar oberts a rebre. I per començar, doncs res millor que aturar-nos. Aturar-nos, fer silenci i, si podem, tancar els ulls i deixar que la música ens porti.

0: Media vita in morte sumus, enmig de la vida som en la mort, diu el text d'aquesta obra que va compondre Kerenza Briggs, una obra amb una sonoritat reflexiva que representa una consciència de la mort en vida juntament amb una esperança de redempció o salvació. Media vita va ser un encàrrec que el conjunt vocal anglès Siglo de Oro i el seu director, Patrick Allais, li van fer a Kerenza Briggs el 2015 per celebrar els 500 anys del naixement del compositor renaixentista anglès John Shepherd, tot i que nosaltres l'hem sentida a càrrec del The Chapel Choir of Pembroke College, que és el prestigiós cor de veus mixtes de la capella del Pembroke College, un dels col·legis més antics de la Universitat de Cambridge.
1: El somni d'un dia d'estiu. Música evocadora i refrescant. Amb Esther Pinart.

I del món coral passem a una de les melodies més melancòliques de Tchaikovsky. None but the Lonely Heart, l'última de les 6 romances opus 6. Tot i que nosaltres sentirem un arranjament per a violí i orquestra, el text és d'un poema de Goethe sobre la tristesa profunda i l'aïllament. Només un cor solitari sap el que pateixo, diu. I la música de Tchaikovsky, la veritat és que ho descriu perfectament.

La pianista Geneva Kanne-Mason ens ha costat el segle XVIII amb l'arranjament que Wilhelm Kempff va fer d'aquest preciós, elegant i delicat minuet de la suite en si bemoll major, catalogada amb el número 434 de Georg Friedrich Händel. Ha estat després de sentir l'última de les sis romances opus 6 de Tchaikovsky en l'arranjament per a violí i orquestra que va fer Joshua Bell, que també era qui l'interpretava juntament amb l'orquestra de Saint Luke, dirigida per Michael Stern. Tchaikovsky la va compondre a finals del 1869, però al mercat discogràfic, si busqueu, en trobareu diferents versions, ja que són diversos els músics i també cantants que l'han enregistrada. Fins i tot Frank Sinatra. I ara canviem el violí pel violoncel i l'orquestra pel piano, per sentir el primer dels tres nocturns opus 14 del violoncel·lista August Franchomme, l'Andante en mi menor, inclòs en el disc de Chopin Àlbum de la violoncel·lista Sol Gaveta. I és que Franchomme i Chopin van ser molt bons amics. El violoncel de Sol Gaveta i el piano de Bertrand Chamailloux dialoguen en una música que sembla feta de confidències. Una melodia que respira, que recorda, que mira cap endins.

0: La violoncel·lista Sol Gaveta i el pianista Bertran Chamaillou interpretant el primer dels tres nocturns opus 14 del violoncel·lista Auguste Franchomme, l'Andante en mi menor.
1: Catalunya Música.
0: I ara una música molt més contemporània, però igualment contemplativa. And the Swallow, de la compositora nord-americana Caroline Shaw, amb les veus de l'Ars Nova Copenhagen sota la direcció de Paul Hillier. Una obra que agafa com a punt de partida la imatge de l'oreneta, un ocell associat al moviment, al retorn i a la llibertat, i construeix un paisatge vocal molt subtil. Una obra que, quan Caroline Shaw la va compondre, estava pensant en la crisi dels refugiats sirians.

Imagineu-vos poder sentir aquestes veus en directe. No sé si heu tingut l'oportunitat. Han vingut, eh? Era l'Ars Nova Copenhagen dirigit per Paul Hillier, interpretant aquesta obra de Caroline Shaw, And the Swallow. I ara tornem al segle XVIII, però vist des del segle actual, ja que es tracta de música del compositor barroc Jean-Philippe Rameau, però en la versió del pianista Víkingur Ólafsson. The Arts and the Hours.

0: Música d'una gran intensitat expressiva que combina fragilitat i força. Una fantasia en el sentit més profund de la paraula, música del segle XIX, d'una dona que durant molt de temps va quedar injustament a l'ombra del seu germà Félix. Era música de Fanny Mendelssohn, aquesta fantasia en sol menor amb la violoncel·lista Alice Neri i el pianista Benjamin Freve.
1: Catalunya Música.
0: L'oboè és un altre instrument molt expressiu i l'instrument solista de l'obra que sentirem tot seguit. El primer moviment del Concertstück per a oboè i orquestra en fa menor, opus 33 del compositor i director d'orquestra alemany del segle XIX, Julius Ritz, amb l'oboista Thomas Indermüller i l'Orquestra Simfònica Nacional d'Estònia.

0: Era una petita joia de música de cambra, la primera de les 5 bagateles opus 47 d'Antonín Dvořák, l'Allegretto Scherzando. I la singularitat d'aquesta versió és que la interpretaven quatre germans, Edgar, David, Rafael i Jeremy Moreau, des del disc A Family Affair, és a dir, un afer familiar.
1: El somni d'un dia d'estiu, on cada melodia ens convida a somiar.

Potser un dels vostres somnis sigui poder anar a Venècia. No sé si hi heu estat mai. Tant si hi heu estat com si no, ara us proposem anar en barca. Ens hi portarà Reinaldo Hahn. És una cançó del 1901 i forma part de la seva col·lecció de cançons titulada Venècia, cançons en dialecte venecià. I la que sentirem és precisament la segona, la barqueta, que ens porta directament a l'aigua, amb aquell moviment lent i ondulant de la llacuna. La interpreta el tenor Matthew Polenzani amb el pianista Julius Drake. Una cançó íntima i sensual, amb aquesta barreja tan especial de nostàlgia i llum que sembla inseparable de Venècia.

Hi ha melodies que, des que comencen a sonar, ja són capaces de projectar-nos una història sencera. I amb aquesta ho teníem molt fàcil, perquè era el tema d'amor que Ennio Morricone va compondre per a la banda sonora de la pel·lícula Cinema Paradiso, i que hem sentit amb el violinista Isaac Pellman i l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh, dirigida per John Williams. Si heu vist la pel·lícula, és impossible que no us emocioni. Hi ha amor, memòria, pèrdua, infantesa, el pas del temps...

0: Catalunya Música.
1: I continuarem parlant de memòria i de desig, ara amb una de les melodies més conegudes de Georges Bizet, J'ai crois un tendre cor, de l'òpera Els pescadors de perles, en què Nadir recorda la veu de Leila, la dona que estima i que ara només pot retrobar en la memòria. Bizet converteix aquest record amorós en una melodia d'una tendresa extraordinària, una música sobre allò que ha desaparegut, però que encara podem tornar a sentir, encara que sigui en somnis. Però en lloc de la versió original cantada, sentirem una adaptació per a 8 violoncels de Roland Pidou, interpretada per la formació que ell mateix va crear fa 5 anys, Cello 8, una formació de 8 violoncels, de la qual ell també n'és un dels membres. Per tant, la famosa ària despullada de la veu es transforma aquí en una mena de cant de 8 violoncels.

Doncs hem tornat a la música de Fanny Mendelssohn i ho hem fet amb aquesta peça molt més breu i concentrada. La melodia opus 4, número 2, que hem sentit per a piano a quatre mans, amb les germanes Katia i Marielle Labeck. I ens acostem ja al final del programa d'avui i ho farem amb una peça molt, molt curta, encara més curta que aquesta que acabem de sentir.

0: amb les veus del grup vocal suec The Real Group i aquesta cançó tradicional, Limu, Limu, Lima. Arribem al final d'aquest nou recorregut que us hem proposat avui. Amb el desig que l'hàgiu gaudit, ens retrobem demà diumenge a les 9 del matí, que ja serà l'últim programa d'aquest estiu. Que tingueu un bon dissabte i fins demà.
1: El somni d'un dia d'estiu.

Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
0: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
3: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
4: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
0: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
5: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per presentar-vos en el sumari, com sempre.
6: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
0: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
7: Sí, com sí, el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
0: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
7: Què, us hi apunteu?

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. La convocatòria d'avui ens porta fins a Tòquio per sentir una de les grans figures del violoncel de l'actualitat, l'anglès Stephen Isserles, que encapçala un grup de cambra format pels violinistes Kikuei Ikeda i Sayaka Soji, el viola Kazuhide Isomura i la pianista Yuko Suge.

presenten un programa que uneix tres mirades essencials del repertori romàntic: Beethoven, Fauré i Schumann. Un concert d'intercanvi enregistrat per la radiotelevisió japonesa el desembre del 2024 a la sala Kyoi de Tòquio i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Obrim el concert amb un dels primers trios de corda de Ludwig van Beethoven, el tercer i últim de l'Opus 9, una obra escrita a finals del segle XVIII, quan el compositor comença a ampliar amb decisió els límits expressius de la música de cambra. Aquest trio forma part d'un conjunt d'obres que Beethoven considerava de les millors que havia escrit fins aleshores, a l'edat de 28 anys. El to dramàtic de la tonalitat de do menor conviu aquí amb una escriptura dialogada i d'una gran exigència per cadascun dels instruments. Trio de corda número 5 en do menor, opus 9 número 3 de Beethoven, amb Steven Isserles, violoncel, i Kikuei Ikeda, violí, i Kazuhide Izumura, viola.

Steven Isserles, violoncel, Kikue Ikeda, violí i Kazuhide Isomura, viola, ens han ofert el trio de corda en do menor opus 9, número 3, de Ludwig van Beethoven. Ara, a l'escenari de la Sala Kyoi de Tòquio, hi ha un canvi. Marxa el viola i apareix la pianista Yuko Suge, perquè la següent obra és un trio amb piano, una pàgina que ens porta a la França de principis del segle XX, amb Gabriel Fauré. Si el trio de Beethoven pertany encara als anys de joventut, la pàgina que sentirem tot seguit ens porta a l'altre extrem del recorregut vital, al final de la vida de Fauré. És el trio amb piano en re menor opus 120, que destil·la una escriptura elegant i subtil, línies pures, equilibri formal i una expressió continguda gairebé íntima. El piano no actua com a simple acompanyant, sinó que participa activament en el teixit musical, en un diàleg constant amb la corda. Aquí tenim el trio amb piano en re menor, opus 120 de Gabriel Fauré.

Un encantador diàleg entre el violí, el violoncel i el piano en aquesta partitura tardana de Gabriel Fauré. El trio amb piano en re menor, opus 120, una de les seves últimes obres, escrita el 1924, quan Fauré tenia 78 anys i probablement ja era completament sord. Ens han acompanyat Steven Isserles, violoncel, Kikue Ikeda, violí i Yuko Suge, piano. A la segona part del concert de Steven Isserles a Tòquio, el so canvia i també la disposició a l'escenari. S'hi afegeixen la violinista Sayaka Soji i el viola Kazuhide Isomura per donar pas a una altra manera d'entendre la música de cambra. És el plat fort que arriba amb el quintet en piano en mi bemoll major, opus 44 de Robert Schumann, una de les obres mestres absolutes de la música de cambra romàntica. La tria de Schumann d'ajuntar el piano amb un quartet de corda estàndard reflecteix l'evolució tècnica del piano i la importància del quartet de corda, que es considerava aleshores el conjunt de música de cambra més prestigiós. Schumann sap aprofitar al màxim les possibilitats expressives d'aquestes forces combinades. Alterna diàlegs entre els cinc instruments amb passatges concertants plens d'entusiasme i contrastos. Sentirem una música de gran força emocional, però també d'una arquitectura impecable. És el quintet en piano en mi bemoll major, opus 44, que Robert Schumann va compondre el 1842.

Energia, lirisme i una extraordinària cohesió entre piano i corda en aquest quintet amb piano en mi bemoll major, opus 44 de Robert Schumann. Una obra composta l'any 1842, un any molt fèrtil en què Schumann va abocar tota la seva inspiració en la música de cambra. Ens han acompanyat Steven Isserles, violoncel, Kikue Ikeda i Sayaka Soji, violins, Kazuhide Isomura, viola i Yuko Suge, piano. I com que ens hem quedat amb ganes de més música, els intèrprets repeteixen l'scherzo.

És l'esquerzo del quintet en piano en mi bemoll major, opus 44, de Robert Schumann, un moviment enèrgic i entusiasta amb què els intèrprets han correspost als aplaudiments del públic japonès. La convocatòria d'avui ens ha portat fins a Tòquio per sentir una de les grans figures del violoncel de l'actualitat, l'anglès Stephen Isserles, que ha encapçalat un grup de cambra format pels violinistes Kikue Ikeda i Sayaka Soji, el viola Kazuhide Isomura i la pianista Yuko Suge. Han presentat un programa que unia tres mirades essencials del repertori romàntic: Beethoven, Fauré i Schumann. Un concert d'intercanvi enregistrat per la ràdio-televisió japonesa el desembre del 2024 a la sala Kyoi de Tòquio i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT.

0: Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Durant els pròxims minuts podrem sentir la meravellosa veu de Victòria dels Àngels en un enregistrament de l'any 1973 en què canta el poema de l'amor i la mar, opus 19 d'Ernest Chausson, al costat de l'orquestra L'Amouré i sota la direcció de Jean-Pierre Jacquillat.

0: Un esplèndid enregistrament de l'any 1973 amb Victòria dels Àngels i l'orquestra L'Amoré sota la direcció de Jean-Pierre Jacquiat, que ens oferien el poema de l'amor i el mar, opus 19 d'Ernest Chausson.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a 14:00, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 3:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: Comença demà serà una cançó. Avui arribem amb una proposta musical construïda a l'entorn d'una obra romàntica. Una peça que, malgrat que inicialment va ser concebuda com un fragment d'una composició més àmplia, amb el temps va passar a tenir vida pròpia i ocupar gairebé des del seu origen el seu propi espai a les sales de concert. Us parlo de l'obertura Manfred, de Robert Schumann. De seguida ens seguirem el rastre per tal que en escoltar-la l'experiència resulti significativa, interessant i plaent, esclar.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.

És inevitable associar el nom de Robert Schumann amb el piano, el seu instrument, i el que va dedicar als seus més grans esforços al llarg de la seva vida. Però en la producció d'aquest autor de principis del segle XIX hi ha molt més. Música de cambra, música simfònica i fins i tot música pensada per l'escena. Se n'ha parlat molt de si Schumann tenia més o menys talent per l'òpera i el teatre i, de fet, sembla que els seus intents de treballar aquests gèneres, com l'òpera Genoveva i les escenes de Faust, no van ser gaire exitosos. Però hi ha una obra que d'alguna manera escapa a aquest destí. Es tracta de Manfred. Schumann va concebre-la amb la idea d'acompanyar la lectura d'un poema de Lord Byron i així va escriure 15 moviments per orquestra que s'haurien d'interpretar intercalats amb les paraules de Byron. Era l'any 1848. Abans de descobrir com va ser aquell procés de creació i tot el que va venir després, us

proposo d'anar una mica més enrere en el temps per descobrir una altra obra que connecta directament amb el Manfred de Schumann. Així, retrocedim uns 40 anys fins al 1810 per trobar-nos amb Egmont, una altra composició inspirada per les paraules d'un gran poeta romàntic, en aquest cas, Goethe. El seu autor va ser Ludwig van Beethoven, una gran influència per Schumann i per tots els músics del seu temps, vaja. I de la mateixa manera que la nostra obra central també va ser concebuda com a música incidental. I encara un altre punt en comú. De tota la partitura, el fragment que va fer fortuna i que encara avui podem escoltar a les sales de concert és l'obertura. El sacrifici dels herois és un dels temes preferits dels romàntics i a Egmont se situava a l'entorn del segle XVI, on precisament el comte Egmont, general flamenc al servei del rei Felip II, acaba per defensar els holandesos davant dels espanyols que controlaven el seu territori i pagar la decisió amb la seva vida. Aquest comte Egmont va ser un personatge real, històric, tot i que Goethe va prendre's algunes llicències i va embellir la història amb alguns detalls molt del gust romàntic. A l'hora d'estrenar l'obra, l'escollit per posar-hi música va ser Ludwig van Beethoven i per sobre de qualsevol altre moment musical, l'obertura va emergir com una obra amb entitat pròpia. La sentirem tot seguit i del pes dels seus acords inicials passarem a la lentitud arrossegada dels seus primers compassos que recorden a les antigues sarabandes, de fet, danses barroques molt lligades al territori hispànic, per cert. Poc després arribaran el moviment i l'agitació i dels presagis ombrívols i la tragèdia amb tocs de vent, metall i percussió ben dramàtics desembocarem al triomf final.

tots els recursos orquestrals al servei de la celebració oberta i entusiasta, amb el segell inconfusible de Ludwig van Beethoven. De totes les versions disponibles d'aquesta obertura Egmont, que no en són poques, la veritat, he optat per portar-vos la de Gustavo Dudamel i la Simfònica Simón Bolívar de Veneçuela. Una gravació del 2012 que m'agrada especialment perquè sona crua, perquè Dudamel demana les cordes que rasquin sense por i perquè, a diferència d'altres versions, la mescla fa brillar especialment els metalls. Qüestió de gustos, suposo. En qualsevol cas, l'Egmont de Beethoven ens ha servit de pas previ a l'obra protagonista del programa, l'obertura Manfred, de Robert Schumann. Com us explicava fa uns instants, hi ha més d'un paral·lelisme entre les dues composicions. La intenció de crear música incidental, la inspiració literària en un gran poeta romàntic, la supervivència de l'obertura com a peça individual sobre la resta de l'obra, l'heroi com a figura central, i podríem continuar. Però la veritat és que m'estimo més parlar-vos, ara ja sí, directament de Schumann i Manfred. Així com a Beethoven se li va plantejar aquest projecte com un encàrrec, la idea de crear músiques per al Manfred de Lord Byron va sorgir del mateix Schumann. Per atzar o per destí, hem tingut la sort que ens han arribat molts documents que reflecteixen la vida personal del compositor i d'aquesta manera sabem que Schumann era un lector voraç, que fins i tot havia fantasejat en algun moment en convertir-se en ell mateix en escriptor. El seu pare havia estat editor i, entre d'altres textos, havia tingut ocasió de publicar edicions de butxaca d'autors com Goethe, Schiller i també de Lord Byron, l'autor de Manfred. Doncs bé, quan a Schumann va caure-li a les mans aquesta història, va deixar una anotació al seu diari personal. Lectura al llit, Manfred de Byron, una nit terrible amb somnis de mort. Què explicava aquella història que havia fet esfereir Schumann a la llum de les espelmes? Doncs la història d'un heroi turmentat per la culpa d'un amor prohibit que vagareja pels Alps suïssos, envoltat d'una natura ominosa on els éssers sobrenaturals formen part de la realitat. Es diu que Byron, que havia marxat d'Anglaterra per residir justament a Suïssa, va volcar en aquest poema part de la seva vivència personal, ja que corrien rumors d'una suposada relació incestuosa amb la seva mitgermana. Sigui com sigui, Schumann va quedar entusiasmat. S'explica que en alguna ocasió havia intentat llegir el poema en veu alta per compartir-lo amb els amics i havia sentit tanta emoció que havia hagut de parar perquè se li travessaven les paraules. I va ser des d'aquesta admiració que va crear l'obra que ens acostarem tot seguit. Inicialment, una composició en tres parts, dividida en 15 moviments, però on destaca per sobre la resta l'obertura. Sentim-la, però abans, algunes claus d'escolta.

Després d'uns acords placats i una pausa tensa, sentim una introducció lenta que anticipa l'atmosfera dramàtica de tota l'obra, el clima de conflicte. Les cordes porten el pes sobre uns baixos que amb prou feines es mouen, que sostenen fins que comencin a activar-se.

Un heroi turmentat, la natura extrema com a reflex exterior de les seves emocions i poc més de 13 minuts per condensar tota una història de culpes i redempcions. El romanticisme de Lord Byron i Robert Schumann a l'obertura Manfred, avui és l'obra central a Demà serà una cançó. Schumann va afirmar que mai havia posat tant amor i tanta energia en una composició com Manfred. Va escriure-la al llarg d'uns mesos, entre el 1848 i el 1849, però no va ser fins al 1852 que per fi va poder presentar-se en públic. Però clar, per a un compositor amb una família extensa, com la que formaven Robert, la seva esposa Clara i els seus fills, doncs no era una opció aturar-se o esperar. I si bé és cert que va abandonar per un temps la composició de música escènica, Robert Schumann va continuar escrivint. I ara el que us proposo és sentir un fragment de l'obra en què es va posar a treballar tot just en acabar d'escriure Manfred. Es titula Adventlied i és una obra difícil d'etiquetar, escrita per veus i orquestra i en què s'adverteix un anhel de pau enmig d'un moment convuls a les terres de l'Europa central, on ciutats com Viena i Praga s'havien omplert de barricades arran de les revolucions contra el poder conservador. Us proposo sentir-ne els dos primers moviments, aquests.

Robert Schumann era l'autor d'aquests dos moviments, els que obrien el seu Adventlied, una obra on les veus entonen textos religiosos, però d'alguna manera advertim una certa intencionalitat política, social, al darrere. Res estrany si tenim en compte l'ambient revolucionari que es vivia a Europa en aquells anys centrals del segle XIX. I és que la veritat és que és difícil, en parlar de Schumann, dissociar la seva vida personal de les seves creacions. Els anys que vindrien després de l'estrena de Manfred serien els més difícils per ell i pel seu entorn, ja que la seva salut mental es trencaria del tot. Va arribar a bolcar aquestes vivències a la seva música? Doncs potser mai no ho sabrem del cert, però és ben possible que, com a humans, ens ho continuem preguntant, perquè, d'alguna manera, si la música va esdevenir rellevant per ell, podrà seguir sent-ho per nosaltres. La història amaga darrere l'obra que arriba ara també té una bona dosi d'interacció entre vida personal i creació i connecta directament amb la nostra obra protagonista. Es tracta de la Simfonia Manfred de Piotr Ilich Txaikovski. Per trobar el seu origen, de mitjans del segle XIX, saltarem als anys finals del 1800 i en concret a l'any 1882, en què el seu amic i també compositor Mili Balakirev li parla del Manfred de Byron i li suggereix que hi posi música. Com Schumann, Txaikovski era molt lector, però en aquell moment va deixar el poema aparcat i no va ser fins alguns mesos més tard que va encarar-ne la lectura. Com el Manfred protagonista, Txaikovski va trepitjar els Alps amb el seu propi peu. Les muntanyes l'envoltaven mentre llegia i amb ell ressonava l'eco d'un amor tan impossible com inadequat als ulls de la societat del moment. Si Manfred al poema es lamentava d'haver estimat de la manera que no hauria d'haver estimat, no és difícil imaginar el ressò que aquelles paraules haurien tingut en el compositor, perquè Txaikovski havia anat als Alps a un sanatori de tuberculosos. Allà s'hi trobava un antic alumne, el violinista Josef Kotek, de qui s'havia enamorat de forma intensa. La vida de Kotek s'apagava i junts llegien a Byron. I mesos després, el compositor escrivia a les seves mecenes que mai havia posat tant treball a una obra com a la sinfonia que escrivia en aquell moment. Txaikovski va enllestir la seva sinfonia a Manfred pocs mesos després que Kotek morís sol al sanatori suís. El primer moviment de la sinfonia reflecteix tota l'angoixa i la desesperació del protagonista, però jo us proposo que ens quedem amb el tercer, amb la cara més amable d'aquesta obra. Txaikovski el va descriure així: pastoral, una imatge de la vida pobra, senzilla i lliure dels muntanyencs. Si escolteu amb atenció, us serà fàcil sentir el corn d'un pastor encarnat per una trompa.

Entendre la música com una finestra a l'ànima dels qui la imaginen, dels qui la interpreten. Les emocions de Tchaikovsky aquell any 1885 prenien forma a una sinfonia que des d'un principi va ser diferent. Una sinfonia sense número, escrita entre la quarta i la cinquena i que va titular Manfred, inspirada com estava pel poema de Lord Byron. En sentíem un fragment, per cert, dirigit per Semyon Vikchov al capdavant de la Filarmònica Txeca. Ens queden pocs minuts per arribar al final, però encara tenim temps de sentir una mica més de música. Sentirem un fragment d'una obra que també connecta amb el nostre eix, amb el Manfred de Schumann, perquè el seu autor, l'any 1900, va decidir arranjar aquest Manfred. Us parlo de Gustav Mahler, que admirava moltíssim a Schumann i aquella partitura, i que aquell mateix any, amb un peu al segle XX, estrenava el seu cicle Des Knaben Wunderhorn, música inspirada per poesies populars on els temes quotidians s'entrellacen amb la mà. I malgrat que hi ha alguns moviments que podrien prolongar la foscor que ens ha regalat Manfred, m'he estimat més prendre un camí més obert i optimista. Us deixo amb la petita llegenda del Rhin, Rheinlegendchen, en què un home somia amb trobar la seva dona ideal després de llançar

El romanticisme ha estat ben present avui en el nostre camí gràcies a l'obertura Manfred de Robert Schumann, l'obra que ha exercit de fil conductor i que ens ha permès també d'explorar altres sonoritats, com la d'aquesta darrera peça, la petita Llegenda del Rin de Gustav Mahler, que sentíem amb la veu d'en Sophie Fonotar. Això ha estat tot per avui. Us saludem, les que hem fet possible aquest Demà serà una cançó. Gisela Cot, al control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat.

Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui ens acompanya un doble quintet de vent en un dels concerts del Festival Ciutat Clàssica. 10 músics de la Banda Municipal de Barcelona que ens descobriran un so i unes textures poc habituals i molt atractives. Paula Martínez i Manel Reyes, flautes. David Perpinyan i Dolors Chiralt, oboès. Clara Vilanova i Joan Tormo, clarinets. Carles Lizondo i Abdó Sancho, trompes, i Daniel Ortuño i Xavier Cervera, fagots. Tots ells ens oferiran en aquest concert enregistrat per Catalunya Música l'abril del 2025 a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, un divertiment de Milberg Nacht i un arranjament de la suite de Modest Mussorgsky, quadres d'una exposició. El primer, Émile Bernard, va ser un destacat organista francès, autor d'un concert per a violí que va dedicar a Pablo Sarasate i que el violinista navarrès va estrenar al Conservatori de París. Però un any abans, el 1894, va explorar l'espai sonor amb l'obra que ara sentirem, el divertiment per a instruments de vent, opus 36. A l'obra hi trobem elements populars i conté un lirisme que transporta l'oient a escenes camperoles. Tot i que està estructurada en quatre moviments, dinàmics i contrastats, els músics de la vetllada ens n'ofereixen dos, el segon i el tercer, l'allegro vivace i l'andante.

El doble quintet de vent de la Banda Municipal de Barcelona ens ha ofert el divertiment per a instruments de vent Opus 36 d'Emil Bernhard. I arriba ara la suite de Modest Mussorgsky, Quadres d'una exposició, una obra original per piano però molt coneguda per les adaptacions que se n'han fet, especialment per l'orquestració de Maurice Ravel del 1922. Mussorgsky la va compondre el 1874. Es va inspirar en una exposició pòstuma que es va fer a Sant Petersburg a la memòria del pintor i arquitecte Victor Hartmann, molt amic del compositor i que havia mort l'any anterior. A manera d'homenatge, el compositor va voler dibuixar en música alguns dels quadres exposats. I l'obra té la forma d'un recorregut musical imaginari al llarg de la col·lecció de dibuixos i aquarel·les, una sèrie d'escenaris fantasiosos que invoquen la bellesa i el seu revers intrigant i sinistre. Tot comença amb el passeig promenat, un tema que tornarà diverses vegades amb diferents formes. Cap al final, aquest tema deixa de funcionar com un simple enllaç i apareix com a part dels quadres. I en el cas d'avui, l'arranjament és de Daniel Ortuño, un dels fagotistes que ens acompanyen avui. Un arranjament amb una sonoritat molt diferent, per doble quintet de vent, que fa que l'audició sigui molt atractiva. Està basat en l'orquestració de Ravel, però Ortuño inclou el Promenade 5, que només apareix a la versió original per piano. Així, els moviments que sentirem són els següents. Promenade o passeig, que apareixerà entre els diversos quadres fins a 5 vegades, el gnom, el vell castell, les tulleries, bitlo o carro de bous, ballet dels pollets a les seves closques, Samuel Goldenberg i Schimmüller, el mercat de Llemotges, catacumbes, sepulcre romà, la cabana amb potes de gallina i la gran porta de Kiev. Aquí tenim aquest arranjament per doble quintet de vent de Daniel Ortuño de la suite

S'acaba aquí aquest arranjament per doble quintet de vent de Daniel Ortuño de la suite Quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky. N'hem sentit aquesta interpretació del doble quintet de vent de la banda municipal de Barcelona. Paula Martínez i Manel Reyes, flautes, David Perpinyan i Dolors Giralt, oboès, Clara Vilanova i Joan Tormo, clarinets, Carles Lizondo i Abdó Sancho, trompes, i Daniel Ortuño i Xavier Cervera, fagots. I s'acaba també aquí el concert que han fet aquests 10 músics a la Biblioteca Jaume Fuster. De tota manera, abans de marxar, ofereixen una peça fora de programa, un arranjament d'una peça original per piano de Charles Gounod, la marxa fúnebre per una marioneta.

0: Fins aquí aquest arranjament de la marxa fúnebre per una marioneta de Charles Gounod. És el vis que han interpretat 10 músics de la banda municipal de Barcelona en format de doble quintet de vent. Paula Martínez i Manel Reyes, flautes, David Perpinyan i Dolors Chirault, oboès, Clara Vilanova i Joan Tormo, clarinets, Carles Lizondo i Abdó Sancho, trompes, i Daniel Ortuño i Xavier Cervera, fagots. En aquest concert del Festival Ciutat Clàssica, enregistrat per Catalunya Música l'abril del 2025 a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, el doble quintet de vent de la banda municipal de Barcelona ens ha ofert un divertiment d'Emil Bernard i un arranjament de la suite de Maties Mussorgsky, quadres d'una exposició. Recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música. Catalunya Música.

Continuem la nostra programació amb Antonín Dvořák i la romança per a violí i orquestra en fa menor, opus 11. Ens acompanyen Anne-Sophie Mutter, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Manfred Honeck.

0: Anne-Sophie Mutter, violí i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Manfred Honeck, ens han ofert la romança per violí i orquestra en fa menor, opus 11 d'Antonín Dvořák.
1: Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir música del compositor alemany d'origen escocès Eugen Dalbert. Hem triat el concert per piano i orquestra número 1 en si menor, opus 2, que ens ofereixen Josef Banovich, piano, i els components de l'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigits per Dmitri Yablonsky.

0: S'acaba aquí el concert per piano i orquestra número 1 en si menor opus 2 del compositor alemany d'origen escocès Eugen d'Albert. Hem sentit Josef Banovitz piano i l'Orquestra Simfònica de Moscou sota la direcció de Dmitri Yablonsky.
1: Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
1: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
3: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
4: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
1: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
5: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per presentar-vos en el sumari, com sempre.
6: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
1: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
7: Sí, com sí, el Capità Rea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
1: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
7: Què, us hi apunteu?

Miklós Rozsa va compondre el concert per a violí i orquestra Opus 24 l'any 1956. Aquesta és l'obra que ara sentirem en una versió enregistrada aquell mateix 1956 a càrrec de Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Dallas, dirigida per Walter Händel.

0: Un enregistrament de l'any 1956 d'aquest concert per a violí i orquestra Opus 24 que Miklós Rozsa va completar aquell mateix 1956. N'hem sentit la versió de Yasha Heifetz a violí i l'Orquestra Simfònica de Dallas sota la direcció de Walter Händel.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb els Singspiel en un acte, l'empresari teatral, Kehl 486 de Wolfgang Amadeus Mozart. El centrem en la versió de la soprano Magda Nador, que farà de Madame Hertz, la soprano Christina Lackey serà Mademoiselle Silberklang, Thomas Hampson el centrem en el paper de Monsieur Vogelsang, i Harry van der Kamp serà Buff, i els acompanyarà l'orquestra de cambra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

Acabem de sentir els Singspiel en un acte, l'empresari teatral Kehl 486 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets han estat la soprano Magda Nador, en el paper de Madame Hertz, Christina Lackey era Mademoiselle Silverklang, el tenor Thomas Hampson era Monsieur Vogelsang i el baix Harry van der Kamp el sentíem en el paper de Buff. Els acompanyava l'orquestra de cambra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: Catalunya Música.
1: A continuació sentirem el sextet per a vent i piano FP100 de Francis Poulenc, una composició per a flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa i piano. Ens acompanya The Nage Ensemble.

0: S'acaba aquí el sextet per a vent i piano FP100 de Francis Poulenc. Sentíem el conjunt The Nage Ensemble.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanyarà el concert per piano en la menor, opus 54, de Robert Schumann, en la versió del pianista Dino Lipati i la Filharmonia Orchestra, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Acabem de sentir el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54 de Robert Schumann, en la versió del pianista Dino Lipati i la Filharmonia Orchestra dirigida per Herbert von Karajan.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Continuarem la programació de Catalunya Música sentint la sonata per a violí i piano en sol major de Maurice Ravel, obra de l'any 1897, que ens ofereixen Friederike Zeisch, violí, i Maurice Lammerts van Boyern, piano.

0: És la sonata per a violí i piano en sol major que Maurice Ravel va compondre l'any 1897. Sentíem Frederic Seich, violí, i Maurice Lammerts van Boyern, piano.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

trobaràs la sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: a Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: La música i la figura del compositor valencià Ambrosi Coronat de Cotes centrarà aquesta edició de Cicle Coral que aquí comencem, disposats, com sempre, a acompanyar-vos amb gairebé una hora de la nostra selecció musical i que us presentarà, també com és habitual, aquest que us parla, Albert Torrents. La polifonia sacra és, sens dubte, una de les aportacions més importants d'Ambrosi Cotes a la història de la música hispànica del segle XVI, en una època marcada pel reformisme religiós a Europa i per la necessitat de reafirmació del catolicisme. La monarquia i l'Església espanyoles van donar suport a la formació i al creixement de nombroses capelles musicals que solemnitzaven el culte en les diverses catedrals, col·legiates, convents i altres centres religiosos. D'altra banda, l'hegemonia política hispana va afavorir valuosos intercanvis culturals, entre els quals els musicals, com demostren els molts llibres de cant d'autors estrangers, especialment italians i francoflamencs, que figuren als catàlegs de música peninsulars de l'època, així com els viatges i les estades en altres països d'alguns dels músics més rellevants del moment. Tot això va propiciar l'aparició de molts i molt bons mestres de capella, que tenien entre les seves obligacions la composició de música, fet que va donar origen a una considerable quantitat de peces de polifonia religiosa. Malauradament, els avatars històrics ocorreguts en els més de 500 anys que ens separen d'aquella època i la inexistència de publicacions de molts d'aquests importants mestres, fet que va ser molt comú a la península, van reduir notablement el seu llegat, sovint només algunes mostres conservades en manuscrits. La música d'Ambrosi Cotes, que va tenir l'honor de treballar en centres tan prestigiosos com la Capella Reial de Granada, la Seu de València i la Catedral de Sevilla, i que va ser lloat per Lope de Vega com un dels millors músics espanyols del moment, no es va escapar d'aquestes tristes circumstàncies i ell també va passar a formar part de la llarga llista d'autors distingits en el seu temps, però oblidats en el nostre.

O lux et decus Hispaniae era el títol d'aquest motet a sis veus escrit en honor de Sant Jaume Apòstol, obra de maduresa d'Ambrosi Cotes, que destaca pel seu equilibrat i alhora elaborat contrapunt. L'hem sentit interpretat pel conjunt Victoria Musicae, que dirigia el mestre Josep Ramon Gil Tàrrega. L'origen d'Ambrosi Cotes va ser objecte de dubtes i controvèrsies des que el 1888 el belga Edmond van der Straeten va aventurar que pel seu cognom i per l'escassa freqüència amb què es donava el seu nom a la península, podria ser anglès o flamenc. Els dubtes es van dissipar el 1965, després que José María Soler descobrís el seu nom en un expedient de genealogia i neteja de sang a l'arxiu de la Catedral de Granada. En tot cas, Cotes descendeix per línia paterna d'una família de probable origen basc, establerta a Moixent i la Font de la Figuera, mentre que els seus ascendents, per línia materna, són del municipi de Villena, on ell mateix va néixer, fins a, almenys, els seus besavis. També va ser en aquesta ciutat, llavors pertanyent al Regne de Castella, on la seva mare, Isabel Sánchez, es va casar pels vols de 1547 amb el seu pare, Francisco Cotes, que va ser l'encarregat de les salines de la llacuna de la ciutat. Ambrosi Cotes va néixer entre 1550 i 1555 i va ser batejat a l'església de Santa Maria. La seva infantesa va transcórrer en alguna de les cases que el seu pare posseïa al carrer Calpena, al barri del Raval de Villena, fins que, en arribar a l'edat d'estudiar, se'l va enviar a un monestir de teatins que es trobava al terme de Iecla. El 1576, amb uns 25 anys aproximadament, per tant, ja ocupava el càrrec de mestre de capella del temple arxiprestal de Sant Jaume de Villena. Si en aquesta època va compondre alguna obra, no se'n conserva cap, a causa de la crema d'aquesta església durant la Guerra Civil de 1936. Cotes es va quedar 5 anys en aquell càrrec, fins que el 1581 va ser promogut pel rei Felip II a mestre de capella de la Capella Reial de Granada.

Les veus del cor Cabanilles i l'Escola Cantorum del Gèmesi, tots a les ordres del director Diego Ramón Lluch, interpretaven el motet a quatre parts Venis Ponsa Christi d'Ambrosi Cotes, que mostra la inclinació de l'autor per desplegar la més àmplia varietat d'acords possible en el marc d'un mode donat. El catàleg de composicions d'Ambrosi Cotes que han arribat fins als nostres dies es compon d'una trentena de peces completes que es conserven entre la Capella Reial de Granada, la Seu de València i el Reial Col·legi del Corpus Christi de la mateixa ciutat, per bé que sabem que algunes de les seves obres es van portar a Amèrica. En tot cas, es tracta majoritàriament de motets de 4 a 7 veus, tot i que també hi ha dues lamentacions de Setmana Santa, una missa i 4 peces a 5 veus, que suposadament eren instrumentals, ja que es troben sense text en un manuscrit de freqüent utilització, sota el títol simplement de Canción. Si fos així, es tractaria de les úniques obres instrumentals per a església que es conserven del segle XVI a Espanya. La pràctica totalitat d'aquest corpus és a la Capella Reial de Granada, en un joc de 5 llibres de partitures copiats a l'entorn de l'any 1598 i enquadernats en pergamí, que també conté, a més, obres de Luis de Aranda, Juan de Arratia, Cristóbal de Morales, altres autors i peces anònimes.

0: Hem tornat a l'enregistrament dirigit per Josep Ramon Gil Tàrrega, al capdavant del conjunt Victòria Musique, per sentir dos exemples més de la producció de motets a quatre parts d'Ambrosi Cotes, de durada breu i dedicats a diverses festivitats, Angelis Suis Deus i Filie Jerusalem. L'estada de Cotes a Granada, en substitució de Rodrigo de Ceballos, no va estar exempta de nombrosos problemes amb diversos capellans que no admetien la superioritat jeràrquica del jove mestre i l'enfrontament amb el veterà organista Francisco Fernández Palero, que no podia suportar l'innovador policoralisme ni les parts improvisades que Cotes afegia a obres existents. Tot plegat es va traduir en la formulació contra Cotes d'una sèrie de 24 acusacions diverses per les quals va ser objecte d'un llarg procés que es va acabar sense conseqüències. Amb tot, el 1596, Cotes va demanar el trasllat i va ser nomenat, sense necessitat de fer oposicions, mestre de capella de la Seu Metropolitana de València, on va succeir Joan Genís Pérez.
1: Cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música.
0: En aquest nou destí, el compositor va disposar d'una àmplia i equilibrada capella en la qual els cantors, entre els quals hi havia veus blanques, almenys duplicaven en nombre els ministrils o instrumentistes. Aquestes circumstàncies, d'altra banda habituals a les capelles catedralícies hispàniques de la segona meitat del segle XVI, havien estat precursores a València, on les quatre primeres places de cantors s'havien creat ja el 1536. El 1560 es va contractar el primer conjunt de quatre ministrils o instrumentistes permanents que, segons el contracte, havien de tocar xirimies, sacabutxos, flautes, cornetes i corns.

Anys més tard, el 1562, es van crear quatre places addicionals de cantors i hi havia quatre places extraordinàries més. Si a les 12 places de cantors adults se'ls afegeixen els 6 diputats o xiquets cantors,

El conjunt Victoria Musique, dirigit per Josep Ramon Gil Tàrrega, interpretava dos nous motets a quatre parts d'Ambrosi Cotes, Maria Mater Gratiae i Beatus Laurentius. València, com hem esmentat abans, és el segon centre on es conserva avui dia música d'Ambrosi Cotes, considerat el precursor del policoralisme en aquesta ciutat. Malgrat que els seus villancets i canzonette s'han perdut, la catedral guarda encara una missa i el Reial Col·legi del Corpus Christi en conserva els motets complets per un nombre més gran de veus, és a dir, 6 o 7, a diferència dels de Granada, que són, bàsicament, a 4. La missa de què hem parlat, titulada In Adventu et Quadragesima, està composta per als temps d'Advent i Quaresma, per la qual cosa no té el glòria. Està escrita a 5 veus, a excepció del credo, que ho està a 4. Tant el Kyrie com el Sanctus i l'Agnus Dei estan construïts sobre el corresponent cantus firmus de la missa 18 del Liber Usualis, amb la particularitat que els dos últims estan transportats diatònicament una i dues notes ascendents, respectivament. El credo, alternat amb el cant pla i un senzill contrapunt polifònic, es basa en el credo 1 del Liber Usualis, que és mantingut, tot i que amb notables variants, pel cantus o soprano. Sentim, doncs, ara aquest credo, un cop més a càrrec de Josep Ramon Gil Tàrrega i el conjunt Victoria Musique.

Aquest era el credo de la missa In Adventu et Quadragesima d'Ambrosi Cotes, tal com l'interpretava el conjunt Victoria Musique a les ordres del director Josep Ramon Gil Tàrrega. A València, Cotes hi va estar 4 anys, fins al 1600. Durant aquest temps, va tenir coneixement de la mort de Felip II, el rei que havia afavorit el seu trasllat a Granada i que va morir el 13 de setembre de 1598 com el monarca més poderós de la Terra. Però és que, a més d'heretar les possessions dels seus progenitors i ampliar-les fins a convertir l'imperi espanyol en el primer imperi global de la història, Felip II havia continuat la tasca culturitzadora del seu pare, l'emperador Carles I, un home cultivat i amb una especial sensibilitat per la música que, en arribar a Espanya l'any 1517, tot i no parlar ni una paraula de castellà, havia dut amb ell una capella pròpia, composta per músics flamencs, al capdavant de la qual hi havia el prestigiós Nicolas Gombert. A més, en va crear una altra per la seva esposa, Isabel de Portugal, i encara n'hi havia una tercera, formada per instrumentistes espanyols i adscrita a la Casa Reial de Castella. Tanta música i tant de poder van ser un reclam inigualable per atreure les figures més destacades del seu temps. Tota una generació de músics flamencs, amb noms com Pierre de la Rue, Nicolas Payen, Cornelius Canis, Jean Richafort o Thomas Crequillon, es van posar al servei del nou monarca i de la seva família i van crear, en el seu honor, les obres mestres més meravelloses. Molts altres compositors, ja fos per guanyar-se el seu favor o per homenatjar-lo per qualsevol motiu, li van dedicar música. Són els anomenats motets d'ocasió, no adscrits a una litúrgia concreta, sinó que commemoren un fet històric determinat. Per tot plegat, no és d'estranyar que, en conèixer la mort del seu fill, Felip II, Cotes dediqués tots els esforços a crear, per les exèquies del monarca, la seva millor obra, el motet Mortus est Philippus Rex. És aquest que sentim a continuació en les veus del conjunt Música Reservata de Barcelona, sota la direcció de Peter Phillips.

Les veus del conjunt Música Reservata de Barcelona, dirigides per Peter Phillips, interpretaven el motet funerari Mortuus est Philippus Rex, compost per Ambrosi Cotes per les exèquies de Felip II, l'any 1598. Dos anys més tard d'aquella data i després d'haver-ne passat quatre a la Catedral de València, Cotes va sol·licitar, amb el pretext d'una malaltia, una ajuda econòmica per al seu retir, que finalment va obtenir del capítol. No obstant això, un cop rebuda l'ajuda, en comptes de retirar-se, el compositor es va presentar a les oposicions a mestre de capella de la Catedral de Sevilla, amb què va competir amb el mestre de capella de Jaén, Juan de Riscos, i les va guanyar. El mes de setembre d'aquell 1600, doncs, Cotes es va traslladar a la ciutat andalusa, però al cap de poques setmanes es va posar malalt. Dos anys i mig més tard, al febrer del 1603, la seva salut s'havia deteriorat tant que el capítol de la Catedral de Sevilla va acordar una reducció tant de les seves funcions com del 50% de la seva retribució. Finalment, Cotes va morir a Sevilla el 8 de setembre del 1603. El seu estil compositiu, propi del Renaixement tardà hispànic, no està exempt de recursos peculiars, com ara els grans intervals melòdics o la freqüent intercalació en els motets de rítmics passatges de caràcter madrigalístic construïts en figuracions breus i que subratllen el significat de determinades paraules. A més, i com passa també en altres autors de l'època, en les seves peces, per més parts, es produeixen de vegades certs diàlegs entre grups de veus, un recurs en què es pot veure una certa fase de desenvolupament inicial de la policoralitat, signe, sens dubte, de l'arribada imminent del barroc. Abans d'acomiadar el programa d'avui, sentirem encara Vidi Angelum, un motet a set veus i escrit en honor del patró de València, Sant Vicent Ferrer. Aquí, Cotes aconsegueix, a través d'un destacable passatge madrigalístic, transmetre la força de les apocalíptiques paraules «Timete Deum», «Temeu Déu», pronunciades pel sant. L'Al·leluia final, com dèiem fa un moment, prepara l'última cadència d'una manera ja més afí al gust barroc que el renaixentista.

0: Josep Ramon Gil Tàrrega dirigia el conjunt Victoria Musicae en aquesta interpretació del motet Vidi Angelum, l'últim exemple de la música d'Ambrosi Cotes que hem sentit en aquest cicle coral d'avui que hem dedicat a la seva figura. D'aquesta manera posem així, doncs, el punt final, ara sí, al programa. I tornarem ben aviat i es farem comptar un dia més amb la vostra companyia. Gràcies per haver-hi estat avui i salutacions cordials de qui us ha parlat, Albert Torrents.
1: A Catalunya Música, Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents. A Catalunya Música estem a punt per començar el curs.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a ser-hi compartint un matí més.
1: A partir de dilluns, tornen els programes i les veus que t'acompanyaran tota la temporada.
3: Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.
4: Doncs sí, molta música fins a les 11, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova incursió.
1: Amb les piles ben carregades, amb tota l'energia i amb moltes, moltes ganes de ser al teu costat.
0: És hora de començar i ho fem molt contents de retrobar-vos i a punt per presentar-vos en el sumari, com sempre.
5: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
1: I especialment aquesta temporada en què fem 40 anys.
6: Sí, com si el Capità Rea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils.
1: A partir de dilluns, Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
6: Què, us hi apunteu?

0: El conjunt Levitsche ens ha ofert la dansa d'autor anònim A Division Underground, que pertany al recull d'English Dancing Master, una col·lecció feta per John Playford, publicada l'any 1651.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Tòquio per sentir un concert molt especial amb què els Thalys Scholars celebraien el seu 50è aniversari. Aquest conjunt britànic va ser fundat l'any 1973 per Peter Phillips, qui a dia d'avui continua dirigint aquest cor que se centra sobretot en el repertori del Renaixement, en un repertori a capella que interpreta de manera meravellosa i que avui sentirem durant aquest concert que va gravar a la ràdio-televisió japonesa el juliol del 2024. És un dels concerts amb què els Thalys Scholars celebraien el seu aniversari. Un concert que sentirem avui gràcies a l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Els Thalys Scholars són coneguts per la qualitat amb què interpreten el repertori del Renaixement. Han gravat ben bé un centenar de discos amb el segell Gimel Records, que també és fundat per Peter Phillips, per a enregistrar precisament els treballs del conjunt que sentirem ara, dels Thalys Scholars, on abans que hi fessin les seues carreres en solitari hi han cantat, per exemple, Michael Chance, Mark Padmore, James Gilchrist, John Mark Ensley, Tessa Bonner o Jeremy White. Doncs ara, celebrant els 50 anys de la seva fundació, els sentirem els Thalys Scholars, de moment tal com van començar el concert a Tòquio, interpretant el Kyrie de la missa In Te Domine Speravi de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Serem, per tant, a ple segle XVI per començar aquest concert d'avui amb els Thalys Scholars que dirigeix Peter Phillips.

Eren els Thalys Scholars interpretant Giovanni Pierluigi da Palestrina, el Kyrie, de la missa In Te Domine Speravi, música dirigida per Peter Phillips, que és el fundador d'aquest conjunt anglès. El va fundar l'any 1973. Peter Phillips havia assolit una gran reputació dedicant-se a la recerca i a la interpretació de la polifonia del Renaixement. Havia obtingut una beca a Oxford a l'inici dels anys 70 i just després l'any 73 va fundar els Thalys Scholars, amb els quals ha fet concerts incessantment. Actualment, Peter Phillips és un director de 73 anys que, a més de la tasca amb els Thalys Scholars, ha col·laborat amb conjunts com els BBC Singers, el Collegium Vocale de Gant, el Cor de Cambra d'Holanda, o sovint havia vingut a Barcelona per dirigir el conjunt Música Reservata.

Peter Phillips, per tant, protagonista amb els Thalys Scholars d'aquest concert d'avui, que ara continua amb música de Cristóbal de Morales. Serem a la primera meitat del segle XVI. Havíem començat a la segona, amb Palestrina. Doncs ara, de Cristóbal de Morales, el Regina Celli, que interpreten els Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips.

Música del sevillà Cristóbal de Morales va néixer quan començà el segle XVI, va morir el 1553 i d'ell era aquest Regina Celi que han interpretat els Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips. El nom d'aquest conjunt, Thalys, prové del ple segle XVI, de quan a Anglaterra hi regnaia la dinastia Tudor, la d'Enric VIII o les seues filles, Maria I, neta dels reis catòlics per part de mare, o Elisabet I, germanastra de Maria, perquè la mare era Anna Bolena, la segona esposa d'Enric VIII, que va morir decapitada sota l'acusació d'adulteri, incest i traïció. Doncs, tornant al nom vinculat a tota aquesta època, Thalys és un dels grans noms del Renaixement anglès, músic catòlic que va escriure misses en llatí durant el regnat de Maria I, la Bloody Mary, per bé que també va ser dels primers que va fer himnes en anglès per a l'església anglicana. William Byrd va ser alumne de Thomas Thalys. Ell és qui dona nom a aquest conjunt, del qual avui us n'oferim un dels concerts que va fer per celebrar els seus 50 anys. Els Thalys Scholars van ser fundats l'any 1973 per Peter Phillips, i ell és qui dirigeix aquest concert que us oferim avui i que es va fer a Tòquio el juliol del 2024. Continua amb Giovanni Pierluigi da Palestrina, que és el compositor amb qui hem començat fa una estona. Ara ens sentim el Glòria de la missa Tu es Petrus. Canten els Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips.

Música de Giovanni Pierluigi da Palestrina, el Glòria de la Missa Tuus Petrus en versió dels Thalys Scholars sota la direcció del seu fundador, de Peter Phillips. Palestrina és l'autor que anirem trobant en tot el concert. Cadascuna de les peces que hi ha en aquest concert de compositors tots del segle XVI, Morales, Festa, Allegri o Josquin des Prez, doncs cadascuna d'aquestes obres es va intercalant amb algun dels fragments del catàleg de Palestrina. És un dels grans noms del Renaixement i és com el fil conductor de tota la música que sentirem en aquest concert d'avui, el que van fer els Thalys Scholars a Tòquio i que després de Palestrina ara va continuar amb Costanzo Festa. Quan pulcre és. Costanzo Festa és un compositor que va néixer quan s'acabava el segle XV al Piemont i que va morir a Roma l'any 1545. I la seva música, uns breus 3 minuts, l'enllaçarem amb les Lamentacions de Jeremies de Léazard Genet Carpentras. És un compositor contemporani de Festa, és un compositor francès del Renaixement, un compositor famós a l'època, un compositor que va passar la seva vida entre Avinyó i Roma. Va morir l'any 1548. Per tant, abans de tornar a sentir Palestrina, ara Costanzo Festa, quan pulcre és, i les Lamentacions de Jeremies de Léazard Genet Carpentras, la versió dels Thalys Scholars, dirigeix Peter Phillips.

En aquest concert d'avui el fil conductor és la música de Palestrina, que és la que tornarem a sentir d'aquí a no res, és la que va marcant les obres dels altres compositors del concert. En aquest cas hem sentit Constanzo Festa i Quam pulcra est i les Lamentacions de Jeremies de Leazar Gené Carpentras. Són dos compositors que van néixer quan s'acabava el segle XV i que van morir just a la meitat del segle XVI, a la dècada dels 40-50 d'aquell segle musicalment esplendorós. Constanzo Festa era nascut al Piemont, Eleazar Gené Carpentras era francès i la seva música l'hem sentit en versió dels Thalys Scholars que dirigeix i que va fundar Peter Phillips. De fet, el concert d'avui és un dels concerts amb què els Thalys Scholars van celebrar el seu 50è aniversari. Peter Phillips va fundar aquest conjunt especialitzat en la música del Renaixement l'any 1973. I l'any 1980, poc després, el que va fundar també és un segell discogràfic per a enregistrar els treballs dels Thalys Scholars. És Gimel Records. I pel que fa al nom d'aquest segell, Gimel és la paraula llatina gimelus, que vol dir bessó, i que es troba en manuscrits de l'època Tudor, que és la que s'acaba quan mor Elisabet I d'Anglaterra a l'inici del segle XVII, fa referència gimelus a una veu que es duplica amb una altra. Doncs, amb aquest segell discogràfic, els Thalys Scholars han gravat moltíssima música, versions de referència, com per exemple la missa del papa Marcel, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, de la qual ara en sentirem el credo. Palestrina altre cop en aquest concert d'avui, per tant, en versió dels Thalys Scholars, sota la direcció del seu fundador, Peter Phillips.

El concert que us estem oferint avui és un concert esplèndid que ens submergeix en l'època del Renaixement. És un concert que es va fer el juliol del 2024 a Tòquio, un concert protagonitzat pels Thalys Scholars, que feien els concerts del seu 50è aniversari en aquell moment, sota la direcció del seu fundador Peter Phillips i interpretant música de Giovanni Pierluigi da Palestrina, perquè això que hem sentit era el credo de la missa del Papa Marcel. Us ho dèiem abans, Palestrina va apareixent en aquest concert des del fil conductor i enmig dels fragments triats pels Thalys Scholars i van sonant altres autors d'aquella època fantàstica, d'aquell segle XVI esplendorós que ara entrarà fins al segle XVII amb Gregorio Allegri. En sentirem el Miserere Mei Deus, que és aquella obra que l'any 1770, amb només 14 anys i després d'haver-la escoltat només una vegada, Mozart va transcriure de memòria per fer-li després quatre correccions en una segona ocasió. Aquest Miserere és segurament l'obra més coneguda del seu autor, de Gregorio Allegri, que va néixer a Roma quan s'acabava el segle XVI, l'any 1582, i que va viure fins a la meitat del segle XVII. Va morir el 1652, havia sigut sacerdot i era germà del també compositor i mestre de capella Domenico Allegri. Doncs la seua música, el seu Miserere Mei Deus, el sentim ara. Música de Gregorio Allegri en versió dels Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips.

Música de Gregorio Allegri, el compositor que va morir l'any 1652, era el Miserere mei Deus. Us ho dèiem abans, aquella obra que l'any 1770 Mozart, amb només 14 anys, la va transcriure després d'haver-la sentit només una vegada. Aquest Miserere mei Deus l'hem sentit en versió dels Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips. Peter Phillips és el director fundador dels Thalys Scholars, nascut l'any 1953, és un músic anglès vinculadíssim a aquest conjunt, que va fer 50 anys l'any 2023 i que durant tot un any va fer concerts d'aniversari com aquest que us oferim avui i que va gravar a Tòquio la radiotelevisió japonesa. Un concert en què hi va apareixent de manera recurrent la música de Palestrina. És la que torna ara. Sentirem el Sanctus de la missa Confitebor Tibi Domine. La versió dels Thalys Scholars dirigeix Peter Phillips.

Música de Giovanni Pierluigi da Palestrina, fil conductor de tot aquest concert d'avui. Ara sentíem el Sanctus de la missa Confiteor Tibi Domine, en versió dels Thalys Scholars, que dirigix i que va fundar Peter Phillips. Peter Phillips va agafar el nom de Thomas Thalys per a batejar el conjunt que va fundar l'any 1973. Thomas Thalys és probablement el gran nom del renaixement anglès. És un músic que va començar a treballar a Dover, després a Londres, a Canterbury i finalment a la Capella Reial, on va poder estar al servei d'Enric VIII, del seu fill Eduard VI, fill amb la tercera esposa d'Enric VIII, amb Jane Seymour, la reina que va morir dues setmanes després d'haver donat a llum. També va servir Thomas Thalys a Maria I i a Elisabet I d'Anglaterra, la reina amb qui s'acaba la dinastia Tudor i amb la qual es dona pas als Stuart. Aquestes dues reines són també filles d'Eduard VIII. La primera, Maria, és filla de la primera esposa, Caterina d'Aragó, i Elisabet és filla d'Anna Bolena. Doncs Thomas Thalys és qui dona nom a aquest conjunt d'enorme prestigi que ha guanyat premis i reconeixements a través dels enregistraments que ha fet amb el segell discogràfic que ja l'any 1980 va fundar també Peter Phillips, Gimel Records. La música de Palestrina ja ha estat sovint enregistrada i ara el concert continua amb la de Josquin des Prez, que és el compositor amb qui serem a la segona meitat del segle XV i a l'inici del segle XVI, que és quan va morir aquest compositor, l'any 1521. De Josquin des Prez us n'oferim Prater Rerum Seriem en la versió dels Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips. La gravació és de la ràdio-televisió japonesa del juliol del 2024.

Música del gran compositor del Renaixement, Josquin des Prez, de quin hem sentit Prater Rerum Seriem, la versió dels Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips, els protagonistes avui d'aquest concert que us oferim gravació de la ràdio-televisió japonesa a Tòquio el juliol del 2024, un dels concerts amb què els Thalys Scholars celebraien els seus 50 anys. Un concert en què ja hem sentit música de Cristóbal de Morales, de Constanzo Festa, de Leazar Gené Carpentras, de Gregorio Allegri i ara de Josquin des Prez, música entre la qual s'hi ha anat intercalant sempre la de Palestrina, que és la que clourà el concert. Sentirem l'Agnus Dei de la Missa Brevis, en la versió dels Thalys Scholars de Peter Phillips, que d'aquesta manera van acabar el seu concert japonès.

Música de Giovanni Pierluigi da Palestrina per cloure aquest concert d'avui, Agnus Dei, de la missa Brevis en versió dels Thalys Scholars, sota la direcció de Peter Phillips, que van triar la música de Palestrina com a fil conductor del concert que us hem ofert. Música d'aquest compositor a qui se'l coneix per la vila on va néixer i no pas pel seu nom i el seu cognom. És Palestrina un compositor imprescindible de la segona meitat del segle XVI, molt influent professionalment i mestre de nombrosos compositors. El llegat de Palestrina és present, de fet, al llarg de segles en tractats teòrics de composició com el Gradus ad Parnassum de Fuchs a l'inici del segle XVIII, en el reconeixement de mestres com Johann Sebastian Bach, que va reelaborar la missa sine nomine o com a protagonista més tard d'una òpera. Palestrina, de Hans Witzner, l'any 1917. Palestrina és un dels compositors més prolífics del Renaixement, amb més de 600 obres escrites, un home que va ocupar molts càrrecs en les principals capelles de Roma, d'on no va voler marxar mai, malgrat les ofertes de feina que li arribaven d'arreu. Aquest és Palestrina, el compositor de qui avui n'han pogut anar sentint fragments de les seues obres en la versió espanyola esplèndida dels Thalys Scholars, que són aquest conjunt anglès de renom, un conjunt extraordinari especialitzat en la música del Renaixement. És el conjunt que va fundar l'anglès Peter Phillips l'any 1973, quan ell era un jove de només 20 anys. Peter Phillips dirigeix encara actualment els Thalys Scholars, de qui avui n'hem sentit un dels concerts amb què celebraien el seu 50è aniversari, un concert que van fer a Tòquio el juliol del 2024, un concert que va gravar la ràdio-televisió japonesa i on hi hem sentit Palestrina, però també Morales

0: Constanzo Festa, Eleazar Gené, Carpentras, Gregorio Allegri o Josquin Depres. Música fantàstica en la versió esplèndida dels Talis Scholars i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: I avui, després del concert Franz Joseph Haydn i el quartet en fa major opus 77 número 2, que ara hi interprete el quartet Alban Berg.

El quartet Alban Berg ha interpretat el quartet de corda en fa major opus 77 número 2 de Franz Josef Haydn.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: a Catalunya Música. Per a la millor selecció musical, Viatge Humà o Algorítmic. L'algoritme tria en Viatge, l'humà amb identitat.
1: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
0: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.

El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

0: Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vanier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

La música de Mozart ens acompanya a continuació al seu concert per a trompa i orquestra número 4, escrit en mi bemoll major i catalogat com a Kegel 495, és el que sentim amb el trompista Hermann Baumann i el Concentus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt. És una gravació del 1974.

0: Aquest era el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kehl 495, de Wolfgang Amadeus Mozart. El sentíem en un enregistrament que el 1974 van fer el trompista Hermann Baumann i el Concertus Musicus vienès, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Us convidem tot seguit a sentir Romeu i Julieta, l'obertura fantasia de Piotr Ilitx Txaikovski, que interpreten en aquesta versió els membres de la Jove Orquestra de Munic, dirigits per Jordi Mora.

Fins aquí l'obertura fantasia Romeo i Julieta de Piotr Ilitch Tchaikovsky que hem sentit en la versió de la jove orquestra de Munic dirigida per Jordi Mora.

La música d'Amor i Rebel ens acompanya tot seguit a la nostra sintonia. Sentirem el seu concert per a piano i orquestra en la tonalitat de sol major, interpretat pel pianista François-Joël Thiolier, amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa, dirigida per Antoni Witt.

Del compositor portuguès Frederico de Freitas és el poema simfònic Ribatejo que ara sentirem, una obra del 1938 que interpreta la Reial Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Álvaro Casutto.

0: Aquest era el poema simfònic Ribatejo del compositor portuguès Frederico de Freitas, una obra del 1938, aquesta que sentíem en la versió de la Reial Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Álvaro Casuto.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Alfred Hill és el nom del compositor, la música del qual sentirem tot seguit a la nostra sintonia, a Catalunya Música. Us oferim, en la versió del quartet Dominion, el seu quartet de corda número 9, escrit en la tonalitat de la menor.

0: El que sentíem era el quartet de corda número 9, quartet en la menor, d'Alfred Hill, interpretat pel quartet Dominion.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 9, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la direcció de Jona Braun.

Fins aquí el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 9, de Georg Friedrich Händel. N'hem sentit la interpretació de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Yona Braun.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us acompanyem aquí a Catalunya Música amb una obra de Maurice Ravel, la suite pianística Miroir, en la versió del pianista Alexandre Tarot.

0: Aquestes eren les cinc parts de la suite pianística Miroir o Miralls, música de Maurice Ravel que sentíem en la versió del pianista Alexandre Tarot.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem ara sentint l'obertura Leonora número 3 en do major, opus 72A de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein. L'enregistrament és del 1970.

0: L'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein, en un enregistrament de l'any 1970, ens oferia l'obertura l'Onora número 3 en do major, opus 72a de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.
2: El lit que sentirem tot seguit a Catalunya Música és del recull Sis poemes de Keller d'Hugo Wolf. És la melodia Com brilla la clara lluna, Wie glanzt der helle Mond, i en sentim la versió de la soprano Mary Bevan i del pianista Sholto Kinnock.

La soprano Mary Bevan i Sholto Kinnock al piano interpretaven una de les melodies que Hugo Wolf va escriure a partir dels textos de Gottfried Keller. Era Com brilla la

0: clara lluna, Wie Glanz der helle Mond.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint una obra de joventut de Richard Strauss. És la sonata per a violoncel i piano en fa major, opus 6, una obra completada l'any 1883. La sentim en la versió de Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.

0: Una obra de joventut de Richard Strauss. És la sonata per a violoncel i piano en fa major, opus 6, una obra completada l'any 1883, que hem sentit en la versió de Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.
1: Catalunya Música.

Amb una obra simfònico-coral d'Igor Stravinsky continua avui la programació de Catalunya Música amb la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra. La música d'Igor Stravinsky arriba a la nostra sintonia, interpretada pel cor de la Ràdio de Berlín i per l'orquestra també de la Ràdio de Berlín, dirigits per Ricardo Chailly.

0: El que sonava a la nostra sintonia era la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra d'Igor Stravinsky. El cor i l'orquestra de la Ràdio de Berlín interpretaven aquesta partitura de Stravinsky dirigits per Ricardo Chailly.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Franz Liszt és l'autor del poema simfònic Mazeppa, inspirat en el poema de Victor Hugo. Aquesta és l'obra que ara sentirem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1961.